0: que el encuentro fue equilibrado. Más detalles, Nacho Andreu.
1: Arrancó la temporada para el Valencia en Liga con un empate a cero ante el Celta en Mestalla. El conjunto de Carlos Corberán estuvo más voluntarioso que efectivo, demostrando que le faltan todavía fichajes para ser un equipo competitivo. Tan solo un disparo entre los tres palos en la primera parte por mediación de Urinic, que fue directamente a las manos del guardameta Radu. En la segunda parte, Corberán movió el banquillo, pero el Celta se mostró más cómodo, eso sí, sin inquietar en exceso a Dimitrescu. El Valencia apretó en el tramo final, pero fue incapaz de hacer gol. Empate a cero y reparto de puntos. Carlos Corberán es técnico del Valencia.
2: En la primera parte sí que hemos sido más agresivos y hemos recuperado balones en campo contrario, pero ha habido un tramo en la segunda parte donde hemos defendido demasiado.
1: El Valencia vuelve a Mestalla este martes ante el Betis en lo que debería de ser la jornada 1 de Liga.
0: Eldense y Cádiz empataron en el nuevo Pepico Amat 2-2. El Villarreal visita al Metropolitano a las 5 de la tarde. El Castellón contra el Sabadell a las 7. A las 9 y media el Elche recibe al Barça en un partido que se espera lleno absoluto en el Martínez Valero. Martín Alsemi puede disponer con normalidad de sus últimos refuerzos.
3: Que queremos ser mejores, y si conseguimos ser mejores que la temporada pasada, evidentemente vamos a terminar con más puntos. Y si terminamos con más puntos, entonces el Elche va a seguir en primera.
0: Y el lunes a las 7 y media de la tarde, Osasuna, Levant, ara, de dalt a baix.
4: En temps d'estiu, molt d'aperitiu i vent de solet nutritiu. I a les 2 menys quart cada diumenge, de dalt a baix per a la bona gent. Des de Castelló de la Plana, Alacant i València, creuant les zones valencianes com un vaixell blanc, de dalt a baix, amb Yolanda Martínez.
5: Què tal? Com estem? Benvingudes i benvinguts a De Dalt a Baix. Ja fa dies que l'agost ens acompanya, el mes avança, l'estiu encara ompli els carrers i les platges, però comencem a notar que a poc el setembre s'acosta. És un temps de molta gent, de paisatges plens i de llocs que durant unes setmanes canvien de rostre, i precisament avui volem mirar l'estiu des d'aquesta perspectiva. Què passa amb els llocs quan es converteixen en destinació, quan allò que per a uns és casa, per a altres és només un lloc de pas? I com poder continuar mirant, nomenant i escoltant el nostre territori sense convertir-lo en una simple postal? Doncs avui a De Dalt a Baix parlem precisament d'això, de llocs que volem preservar, de paraules que ens expliquen i de músiques que amb el pas del temps continuen dient-nos qui som. Viatgem fins a Mallorca per buscar una dona entre una multitud de turistes i de pas reflexionar sobre la massificació que transforma els paisatges i la vida dels que els habitem. Ens aturarem també en una paraula tan pròpia d'aquest temps com és agost. Descobrirem d'on ve, com l'hem fet nostra i tot allò que amaga darrere, i tancarem el programa amb una mirada a la música 25 anys després de la publicació d'Orgànic de Miquel Gil. Tornarem a un disc que continua explorant les arrels per convertir-les en alguna cosa nova, perquè pot ser l'estiu també és això, una bona ocasió per tornar a mirar el que creiem que ja coneixem. Mou a voluntat, baix i muntanyes. I ara ja comencem i ho fem amb un llibre que també és un xoc, que ja sabeu que això ens agrada de lo més. Qui no ha passat alguna vegada una bona estona buscant un personatge amagat entre centenars de persones i de detalls? Però què passa quan allò que busquem no és només una persona, sinó també una manera de viure, un paisatge o una identitat que sembla diluir-se entre la multitud? Això és el que planteja On és na Margalida, l'àlbum il·lustrat de la mallorquina Laura Aba, que estudia a la Universitat Politècnica de València. Amb l'aparença d'un llibre xoc, ens convida a reflexionar sobre eixa massificació turística i les transformacions que experimentem molts territoris mediterranis. Una obra guardonada amb el Premi La Paraula Imaginada, que combina humor, observació i mirada crítica. Laura, bona vesprada.
6: Hola, Yolanda, ¿cómo estás? Muchas gracias.
5: Conta'ns com vas a plegar a la conclusió de poder experimentar amb un llibre xoc, de buscar i trobar per convertir-ho en una reflexió, no?, sobre la massificació turística.
6: Sí, a veure, jo, en el principi, com en tot projecte, no sabia exactament per on tirar. Jo volia fer un llibre que tingués relació amb la cultura mallorquina, la nostra identitat cultural i tal. I després de moltes proves, moltes idees descartades i tal, vaig trobar aquest recurs de Cerca i Trobo, que me va aparèixer supercoherent amb el que jo volia expressar.
5: En quin moment tu t'adones de que esta búsqueda d'este xoc, per així dir-ho, de la Margalida, deixa de ser només un xoc, precisament, i passa a ser una lectura crítica?
6: Clar. Va ser una mica més el contrari. Com sí. que jo primer pensava...
5: De volies quina la forma, crítica.
6: Clar, de quina forma ho podia expressar i tal, i... Mm. Jo vaig cercar com a molts referents i tal per veure per on podia encaminar aquest àlbum il·lustrat i, clar, Cerca i Troba me va aparèixer com a la proposta perfecta per poder-ho relacionar d'aquesta forma i de fer aquesta denúncia. A més, m'apareix una, com una proposta interessant perquè al final és una denúncia però no és... És com una denúncia amable, diguem.
5: No és tan agressiva, per així dir-ho.
6: Al final les residents se poden identificar fàcilment, jo crec.
5: I en aquest procés creatiu, per què vas triar una protagonista com una Margalida per simbolitzar el que passa en molts espais del nostre entorn?
6: Vaig triar una Margalida, al final va ser una creació de personatge, li vaig donar un nom mallorquí, a vegades com que costa un poc llegir-ho aquí a València perquè potser no és tan comú aquest nom, i li vaig donar també una vestimenta una mica relacionada amb el vestit tradicional de pagesa de Mallorca, bé de Balears, i aquesta va ser com la meva forma de poder-ho identificar.
5: Què t'interessava més? No sé si que la gent trobara a la Margalida o que observara tot el que estava passant al seu voltant.
6: Perquè clar, sí, és un poc... Es projecte com a tal mostra com a distintes lectures. Per una part, te fixes en la Margalida, li intentes cercar, t'identifiques amb ella. Després te pots perdre mirant què hi ha al seu voltant, quins personatges se troben per allà, què estan fent, si a lo millor has pogut viure alguna experiència similar passejant per Palma o per la resta de Silla. I després també hi ha una altra lectura que és... Des dels mallorquins poder identificar quines localitzacions... En quina localització se troben a Margalida.
5: Sí. Quina ha sigut l'evolució del teu projecte des de que vas dir he decidit fer això? Conta'ns un poc les tècniques que has utilitzat per a la gent que no tinga en ment, en aquest cas, la portada. Conta'ns també la gamma cromàtica, no?
6: Sí.
5: Conta'ns com és.
6: Bé, això va ser el meu TFG, el meu treball de fi de grau, per tant, vaig poder també utilitzar les instal·lacions de la universitat i tot. Per tant, el primer llibre, realment el primer prototip que jo vaig fer, vaig utilitzar dues tècniques que són la serigrafia i risografia. La risografia la vaig utilitzar per l'interior del llibre, i és com una impressora japonesa, és que és un poc específic, sí. Però és una impressora japonesa que funciona com a una estampació automàtica, direm, i te posa com un límit de colors, perquè amb una sola passada del paper només pot imprimir dues tintes. I per això me vaig com a decidir per utilitzar només blau i vermell, o roig, i a partir d'aquestes dues tintes podia treure distintes tonalitats, el rosa i tal, i jo crec que també havia utilitzat aquestes tècniques com a que ha definit molt el llenguatge gràfic del llibre i també crec que crida un poc l'atenció com a aquesta elecció de colors.
5: Laura, no sé si això, si estàs pensant en un segon volum, en una segona edició o de moment...
6: De moment no ho he pensat. A veure, se m'ha passat per el cap, però també vull deixar respirar un poc aquest llibre, també sí. Jo potser fer altres projectes, i perquè és un llibre que m'ha duit bastanta feina perquè té molt de detall, moltes hores de dibuix i tal, jo crec que necessit potser fer algun altre projecte i potser en un futur tornar i fer una versió Menorca, per exemple.
5: Doncs sí, estaria bé. En definitiva, és una obra que ens ajuda a descobrir que a vegades allò més difícil de trobar pues no és una persona, no? Sinó que és el lloc que ocupava el món que s'està transformant al nostre voltant. Doncs a mi aquest missatge ho anem a deixar. Laura Aba, autora d'Ones, na Margalida, gràcies per acompanyar-nos avui als nostres estudis de la Ràdio Pública.
6: Moltes gràcies per convidar-me i per donar-me aquest espai de representació. Moltes gràcies.
4: Obrim les portes a les paraules que són casa nostra. Descobrim com fer del valencià una llengua encara més viva i rica amb Imma Cerdà de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
5: Hi ha mesos de l'any que semblen tindre una personalitat pròpia. El que estem vivint és sinònim de vacances, de calor i de dies que conviden a fer una pausa, però també amaga històries i curiositats que ens descobreix la nostra Imma. Bon dia de vesprada.
7: Bon dia de vesprada, Yolanda. Estem en l'octau mes de l'any i sabien vostès que el nom prové d'Augustus en honor de César August, el primer emperador romà. El Diccionari Normatiu Valencià replega l'expressió fer l'agost en un negoci, és a dir, obtindre molts guanys, i fa referència a la recol·lecció de cereals, olives, raïm i altres fruits del camp durant l'època més fructífera, l'estiu, i per extensió, els beneficis que s'obtenen de la venda d'una bona collita. El refranyer es fa ressò de l'abundància de les fruites, en especial dos, en agost, figues i most, o raïm i figues per agost i pel setembre, codonys. També de les esplèndides nits d'agost, més encara les de lluna plena. La lluna d'agost és clara si la de gener no li pegarà la cara. I un refrany molt bonic que fa referència a l'Assumpció, la dormició i elevació del cel de la Mare de Déu. Dormir més que la Mare de Déu d'agost. Però d'aquesta festivitat ja n'hem parlat l'altre diumenge. Agost és també una vila del País Valencià, situada a la comarca de l'Alacantí, al sud de la Serra del Ventós. Enric Valor ens recorda que, pels pobles de la muntanya alcoiana, es gasta, respecte del nom d'agost, la següent facècia. Mireu, diuen les mares als xiquets, el darrer dia de juliol. Esta nit, mentre que estarem dormint, mos n'anirem a agost. I, és clar, a l'endemà ja són a l'agost. I el poble d'agost és conegut pels arqueòlegs per les anomenades esfinxs d'agost. Dos escultures de pedra, d'art ibèric, trobades a la fi del segle XIX, prop d'agost. Tenen cap de dona i cos de lleó. Una està a París, al Museu del Louvre, i l'altra a Madrid, al Museu Arqueològic Nacional, juntament amb la Dama d'Elx. Una llàstima ben gran, no creuen?
4: Parem l'orella des dels avantpassats fins a les noves tendències. Una mirada sonora amb context i sentiment amb el musicòleg Josep Vicent Frechina.
5: Hi ha discos que formen part de la banda sonora d'una època, però n'hi ha d'altres que amb el pas dels anys continuen obrint finestres i proposant noves maneres d'escoltar. Avui viatgem un quart de segle arrere per recuperar un d'aixos treballs que va deixar una empremta profunda en la música valenciana. Josep Vicent, bon dia vesprada.
8: Bon dia per la vesprada. Avui volem celebrar el 25è aniversari de la publicació d'un disc que es va convertir, des del mateix moment en què va veure la llum, en ineludible referència del nostre cànon musical contemporani. Referim a Orgànic, de Miquel Gil.

Hi ha discos que són molt més que una bona col·lecció de cançons. Marquen un abans i un després. Orgànic, de Miquel Gil, publicat el 2001, és un d'aquests casos. Després del seu pas per al Tall i Terminal Sur, Gil va trobar una fórmula absolutament nova. Vestir poemes d'autors contemporanis com Enric Casasses, Ramon Guillem, Anna Montero o Teresa Pascual amb una música bastida a partir dels materials més profunds de la tradició valenciana i mediterrània. No es tractava de recuperar el folklore, sinó de construir-lo i tornar-lo a imaginar. Amb patrons rítmics antics, melodies populars, harmonies vocals i instruments tradicionals, va crear una cançó d'autor radicalment contemporània. Cançons com Primavera, L'amor es deu en barca, que escoltàvem ara mateix, o Idotze, demostraven que el cant valencià podia dialogar amb els ritmes nahua, el fandango, les polifonies de Còrsega o el bolero, sense perdre la seva identitat. I al centre de tot, aquella veu aspra, telúrica, inconfusible de Miquel Gil, convertida en el millor instrument possible. En la perspectiva del temps, resulta difícil entendre que cap discogràfica volguera apostar inicialment per un projecte que acabaria transformant per sempre la música d'arrel al nostre país. Orgànic continua sent avui un disc rabiosament modern i renovador, farcit de clàssics com aquesta aproximació al fandango, en què tancarem.

I ens quedem amb una certesa, la música que arrela en la nostra terra no mira només cap al passat, també obri camins perquè les veus que vindran puguen continuar fent-se escoltar. Amb això deixem abans rebre una forta abraçada de Rubén Campayo, la tècnica, i com no, d'una servidora, i ja sabeu, sempre, sempre, sempre, disfruteu molt de la vida.